Avui fa un any que crido i ningú em sent. Em vaig desconnectar.

0: Ara som gegants.
1: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: passin aquest estiu.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per mecànica industrial. Xofer de camió amb pop. Personal de neteja d'oficines. Responsable de cafeteria. Personal per a treball familiar.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Ràdio Vic, la música que tu vols. Thank you.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

again. Crack the shutters open wide, I want.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Sense canvis.
2: Res de canvis. Bueno, sí, tenim canvis a partir de diumenge tarda, sobretot dilluns. Però de moment res, ens quedem encara en temperatures superiors als 30 graus. Van baixar un grau ahir, però es mantenen encara cap als 30, 30,1, per exemple, el cas a Vic, a Orís 33, a Torelló 28,8, en fi, temperatures encara altes, i a les mínimes, doncs, al dematí, doncs, o que la nit és més llarga, doncs fa que baixin més les temperatures, i, per exemple, que estan fresquets a Baix i Camprodon, amb 6,3, o, per exemple, a Bujons, Sant Sadurní de Sormons, amb 6,9 de mínima, a Rupit 7,9, 8,6 a Sant Pau de Segúries, amb el Ripollès, o, per exemple, a Espinaules amb 9,8, o sigui, són fresquetes, 11,6 a Vic, i de moment seguiran, doncs, les temperatures així, les màximes encara estaran per hora dels 30-32 graus, tant avui com demà, i la tendència és a baixar a partir de dissabte, però encara arribarem als 30.
1: Però sense aigua no tindrem bolets?
2: Doncs no. I a plaça estan a preu d'hort. Val més menjar una bona llagosta que no vas comprar el bolet. Estan a preu, estan cars, n'hi ha poc, esclar, és lògic. De moment es mantindrà, doncs, el temps així, el temps estable, tant avui dijous com divendres com dissabte, bueno, pràcticament tot el cap de setmana. Les màximes avui es quedarien cap als 32 graus, entre els 30 i 32, demà divendres també. El dissabte tendència a baixar un parell de graus, però tot i així arribaríem als 29-30. Diumenge quedaríem també cap als 29, i a partir d'aquí sembla que dilluns, dimarts hi ha un canvi i podríem tenir els primers ruixats.
1: Doncs de moment ens quedem això, sense canvis tots aquests dies.
2: Sense canvis fins a diumenge, dilluns.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

Casa Terradellas t'ofereix el temps.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

Avui l'Albert arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per mecànica industrial. Xofer de camió amb pop. Personal de neteja d'oficines. Responsable de cafeteria. Personal per a treball familiar.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de cuina per a residència. Esteticista. Persona encarregada d'establiment comercial. Responsable de manteniment, conserge. Personal administratiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'una Lali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que vull

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Manel, on estàs avui?
3: Avui estic a Puente Genil. Estic fent una ruta en bicicleta de 450 quilòmetres, més o menys, més o menys. Ahir vam començar, 50 quilòmetres, des de Còrdoba, i ara estem des d'on vam parar a dormir fins ara aquí, 50 més, 50 i pico de més. I demà també es tocarà uns 70 quilòmetres, i anem cap a direcció a Granada. I allà a Granada, el bo de tot és que l'empresa que es porta ens agafa en cotxe i es porten a Còrdoba. Pues jo els vaig dir que no. Ja que sou aquí, vaig dir, jo torno en bicicleta a Còrdoba. I agafo 3 dies més i faig 165 quilòmetres de més. Sol, eh? Vull dir, no hi ha ningú. Però és que ja m'ho passo pipa, perquè jo, comarca d'Osona, moltes vegades vaig sol, també vaig, també tinc colla, també tinc una colleta petita, però vaig sol. I escolta, ja dic, tant que aquí a la comarca donar voltes per aquí a la comarca com que donar voltes per aquí a Andalusia. O sigui, aprofito, ja que sóc aquí, doncs aprofito.
2: Molt bé. I vas fent tastets, també?
3: I, home, sí, esclar. L'altre dia vam menjar allò que fan aquí, no és el gazpacho, no és el gazpacho.
2: Salmorejo, o no?
3: Ah, això, salmorejo. Amb una mica d'aldú i pernil. Sí, que era molt bo. I el que fan molt aquí també són unes albergines amb mel de canya. I està molt bona. Aquestes albergines amb mel de canya, ho recomano, eh? L'única cosa que necessiteu és una mandolina molt fina, que talla les fulles molt fines d'albergines, amb pell, eh? Tal com sona, eh? I un cop tallades, deixeu-les purgar amb una mica de sal i pebre. Deixeu-les purgar amb un bol i veieu que es treu bastant aigua. Quan té aquesta aigua, la sapeu, la deixeu-les aixugar amb un drap, amb paper de cuina que puguis aixugar o menys aixugat, i a partir d'aquí farina, cigrons i fregidetes tranquil·lament, ben fregidetes, sota que tinc cruixenta, si pot ser, i després per sobre una mica de mel de canya, té ser de canya, perquè és més espessa la mel de canya. I està boníssima, aquesta boníssima, aquí jo ho recomano molt. Bé, anem per al nostre, que és el que toca, a part de el que jo faig de turisme. O sigui que pot ser que la setmana que ve encara en trobeu fent turisme. Sí, sí.
2: Bona senyal, i tant.
3: Sí, sí. Bé, jo tinc un llibre que jo, per almenys, no he llegit, però ho tinc que comprar, perquè té de ser molt divertit. Con un par de yemas, en vez de dir amb un parell d'ous, un par de yemas. Una novel·la amb molt de gust. Diu així en la sinopsi: una escola de cuina a punt de fer fallida, una sòcia fugida i una dona disposada a qualsevol cosa per posar en marxa la seva empresa. Solament davant del perill, decideix obrir el primer curs de cuina rebel. El que no sap és que està a punt de començar una de les aventures més surrealistes de la seva vida. Bea Gasraitsa és la subdirectora de l'escola de cuina de la Teua. El seu estil, entremaliat i despreocupat, fa que els seus cursos de cuina siguin els més demandats. Això promet, aquest llibre, aquesta novel·la promet. Jo crec que, vamos, ara perquè estic llegint aquest totxo, o Déu-do, me'l va arreglar i uf, quin totxo. Ja us explicaré quan acabi, perquè diu que tinc que parlar de cuina i parla més de ciència que no pas de cuina. I ara ha arribat a la part de la cuina i queda un quart del llibre encara. Bé, anem per el que tocarà dintre de poc. Jo ja com començo a remenar una miqueta la cosa, a pensar una miqueta la cosa. Jo crec que amb aquestes pluges que ha fet aquests dies, aquests dimecres passats i això, que va posar una mica a postos, jo d'una setmana que compto, una setmana que ja començaran a haver-hi bolets. Jo sé que n'hi ha, perquè hi ha molts professionals que per les xarxes els treuen, els ensenyen, i dius, d'on els treuen? Però bé, deuen tindre els seus contactes i com tots fem el mateix. Però jo us dono una recepta que cada any us dono i aquesta recepta recomano que la feu, us recomano sobretot perquè és boníssima i fareu els rovellons d'aquesta manera que és molt diferent del rovelló normal i corrent que fem saltet a maig i hivern o amb botifarra o qualsevol cosa. Aquesta és uns rovellons semidolços, semidolços, treballats amb vinagre, sucre, flor de farigola, all, oli de girassol, oli d'oliva, barrejat, i els rovellons i ceba de platillo. Vaig per grams, per quatre persones, més o menys. Rovelló petit, si pot ser petit, si pot ser aquell de botó que diem nosaltres. Vai? 50 grams nets, totalment, 50 grams de ceba de platillo. Hi ha supermercats que en tenen, o sigui, podeu anar tranquil·lament a comprar. Si no trobeu ceba de platillo, compreu xavotes, xavotes aquella ceba ondulada. Ja va bé, igualment, va bé aquella ceba. 25 grams de sucre, flor de farigola. Ja sé que costa trobar flor de farigola, però si trobeu fulla de farigola no passa res, m'explico? 2 grans d'alls pelats, oli de girassol, una miqueta, una cullerada d'oli de girassol i una cullerada d'oli d'oliva. Vale. El que farem, senzillament, bueno, falta sal i pebre, julivert, picat i vinagre xerès. Vale? A partir d'aquí, vale. Comencem. Posem els dos olis, la flor de farigola, o la fulla, la ceba de platillo i el sucre. Tot això ho anem sofregint a poc a poc, fins que la ceba quedi una mica roseta, roseta. I afegim dos alls, que també, uau, que vagin fent amb la ceba. I aquí ja hi afegim senzillament el que és els rovellons, amb el foc de farigola, que hem dit, els rovellons. Això anem fent a poc, una mica de julivert i un raget de vinagre xerès. Amb el sucre i el vinagre xerès es maten, tots dos es maten, perquè un hi mata l'acidat, l'acidat del vinagre, i l'altre hi va molt bé, el sucre. I veureu que és un plat molt bo per menjar els rovellons freds, els podeu deixar una nit per l'altra, i quan es toqui de menjar, deixeu-los, per sisplau, una hora o dues hores fora de la nevera, que no siguin freds, que no siguin freds de nevera. I aquest plat és boníssim, us recomano molt, perquè és boníssim. Jo el feia d'autors petits, quan hi havia bolets petits, i era un plat que sortia molt, molt, molt, molt, molt. Us ho recomano. Un altre plat, unes albergines farcides de fredolucs. Aquest és fàcil. Aquest el que farem és agafar quatre albergines, una mica de ceba, quatre grams d'alls, una mica de tomàquet, si pot ser cru, que seria ratllat, o si no, de sofregit, seria de llauna, dic jo. I després el que faríem, 200 grams de carn picada o carn de botifarra, que li traiem la pell, i li faríem com carn picada. Oli de girassol, un rovell d'ou i un vas de vi blanc. Aquí el que fem, senzillament, agafem el que és la ceba i els sofregim una miqueta. Les albergines el que farem és partir les pomitats, salpebrades i al forn, que es colgui una miqueta al forn, i quedi com esclavivades, vale? Partir les pomitats, i a partir del que fem, un cop estan fetes les albergines, les traiem i amb una cullera traiem la carn, però intentant no aixafar la part de la pell, que la pell seria el seu embolcall. Un cop tirem aquest embolcall de fet, el que farem amb aquella ceba que tenim, que es va fer a poc, i afegim la carn picada. La carn picada, de la botifarra, la carn picada, i anem remenant fins que quedi ben cuiteta, ben cuiteta. Un cop està ben cuita, i afegim la salsa de tomàquet, el tomàquet ratllat. A part, això ja està fet, va fer el xup-xup, i podem afegir una copeta de vi blanc, si voleu, o dues, per una pocuiner, que va bé també. I el que farem, senzillament, farem una iogui amb els quatre alls i el rovell d'ou. Agafem un túrmix, posem els alls, el rovell d'ou o el sencer, per anar bé, per fer això ben fet, el sencer, millor, i la bateria elèctrica, i ja ho trinxem i trinxat. I afegim una mica d'aigua, una mica d'aigua, una mica d'aigua. I, senzillament, hi afegim oli de girassol i anem muntant. Solament n'hi una mica. A partir d'aquí, el que fem és agafar el sofregit que hem fet de la carn i omplim les albergínies. I un cop omplert les albergínies, hi afegim l'aioli per sobre. El posem al forn i que quedi l'aioli glacejat. Glacejat vol dir que l'aioli comenci a brillar. Explico la diferència entre glacejat i gratinat, perquè vulguis o vulguis, són dues coses diferents. El glacejat és la cosa que queda sense formatge. No porta formatge, per això no queda gratinat. Queda glacejat, queda com un vidre lluent. Si veieu que no es cremi, eh? O sigui, que queda cremat malament. Això es posa bé al forn engegat i que hi hagi una mica de gratinador. I a partir d'aquí, gratinarà. Si féssim el mateix amb formatge i el poséssim al forn, serien aubergines gratinades. Aquí és la diferència. Podem posar-ho igualment, en lloc de posar-hi l'oli, els fem amb formatge gratinat, tipus elemental, que queda molt bé. I aquí tenim unes aubergines ben fortes, ben bones. Un altre pla que feia l'altre gos petit. Uns rossinyols amb foie i pedrís d'ànecs. Aquests rossinyols, ara ja els rossinyols ja ha passat el temps, però bé, encara en podien trobar, encara en podien trobar. Aquí ho necessitem 5 grams de rossinyols ben nets, 4 talls de foie, 4 per 4 persones, 4 talls de foie congelat, llesques de foie congelades, i una llauna de pedrers. Necessitem un pedrer per persona, més o menys. Com que el pedrer va amb llauna, pot ser que trobeu una llauna grossa, a partir d'aquí el pedrer el que porta és molt greix. El poseu en un vas amb un got de vidre i el ficau al microones una miqueta perquè el greix es torni a cobrir i a partir d'aquí us aguantarà bastant temps. El que farem, primera cosa, agafem els rossinyols i els salpebrem, a part, la seva part, d'acord? Agafem una paella i la posem a escalfar. Tenim les llesques de foie congelades, tal com són, congelades, perquè ara ja en venen amb llesques de foie tallades i congelades. Jo us ho recomano perquè aquestes no tens de comprar un fetge sencer i fer la cerimònia d'agafar-les.

del foie a la paella. A l'altra banda, també, com que ja tenim obert una banda de la volta, hi afegim sal i pebre. Per què hi afegim sal i pebre en aquell moment? Perquè els porus s'han obert del congelador. O sigui, abans estaven congelats. Durant l'escalfor, aquests porus, el que ha fet, s'han obert perquè l'escalfor els ha obert. Llavors, en aquell moment, és posar-hi sal i pebre i quan tornem a girar, fem la mateixa operació, sal i pebre, i els guardem en un plat. Aquest plat, si vols tu, els podries posar a la nevera i guardar-lo unes quantes hores, fins d'un dia per l'altre, si tu vols, per adelantar. Tu guardes la paella o molt llarg, el gris que t'ha fet el foie, i cap problema. A part d'aquí, el que farem és agafar els pedrers que necessitem i els tallem llesques, vale? Llesques més o menys de mig dit. Que hi hagi una mica de greix, per anar bé, que vagi bé. A partir d'aquí, agafem aquella paella que hi ha el greix del foie i saltegem els rossinyols. Els rossinyols ens donen un aroma foie amb el rossinyol, que és boníssim. A partir d'aquí, tot seguit, quan estigui semicuit, hi afegim els pedrers. A mi, mica de greix del pedrer, que és boníssim, i a partir d'aquí hi afegim el foie a sobre. Si el foie està congelat, si està congelat encara, li podeu donar una mica de forn, poc, 30 segons o 40 segons de forn a 180, ja està. Si no, és un toc de microones, per res, un 50 o 50 segons de microones, ja en té prou. I a partir d'aquí el que farem és posar-ho per sobre els rossinyols i pedres en un plat i el foie per sobre. I a partir d'aquí ja tenim aquest plat que és boníssim. És una cosa que és molt bona. I un plat molt fàcil de fer va ser que aquest té que tindre una mandolina o saber tallar molt fi. S'agafa un cep, és un biquini de ceps i foie. El foie, el que hem de comprar és un tros de terrina de foie. Vale? I el que farem, senzillament, agafar pa de motllo i ho untarem una miqueta amb mantega, una miqueta de mantega fosa, vale? Per una banda. Si farem quatre llesques, ahir farem per quatre persones, que seran 8 llesques de pa de motllo. Aquestes llesques untades per una banda amb mantega. A partir d'aquí, agafem el cep i el tallem a làmines molt fines, en cru, tal com són, en cru, làmines molt fines, passades per una mandolina. Salpebrades, i ho posem sobre una llesca, que la mantequilla sigui a la banda contrària, sobre la llesca que ja no hi ha la mantequilla. I a sobre hi posem amb un pelador de pelar pastanaga, pelar carbassó, qualsevol cosa, agafem un tros de terrina de foie, i passem el pelador, i veuràs que sortirà unes llesques molt fines. Les posem per sobre el foie, per sobre el cep, o ho tapem amb la llesca de pa de motllo, i això a la paella, amb un pes a sobre que aguanti, que el panxi, que dic jo, i el girem, anem fent això. Tenim una banda que queda una mica duret i el girem. I a partir d'aquí tens un biquini de ceps i foie, que és boníssim, és boníssim. Que es pot tunejar, sí, i fileu una mica de tòfera i això està més bona, encara. Que voleu tunejar-ho més, una mica de pebre o una mica de curri i serà diferent, m'explico. O també si voleu una mica de formatge, a vostre gust. M'explico, un formatge tipus elemental estaria molt bé, o tipus mozzarella, si seria més neutre. I aquest és un plat molt bo, molt bo. I després el que feia jo també allà, el tors esperit. És que avui parlo del tors esperit, la meva nineta d'abans. Una fideuà de trompetes de la mort amb un aioli. Aquest és molt simple. Bé, simple, ja. Senzillament he estat a fer un sofregit d'alls, ceba, una mica de pebrot i tomàquet. Primer comencem els alls, afegim la ceba, el pebrot, i això anem rostint a poc a poc. Un cop tinguem rostit això a poc a poc, i afegim el tomàquet. Un cop estigui el tomàquet ja s'hagi begut tota l'aigua, i afegim una mica de vi ranci, vale? I tot plegat, i afegim els fideus. Els fideus els podem ficar, si voleu, saltejats, torradets. I si voleu, podeu fideus d'aquests prims, serà diferent. No serà una fideuà, serà un fideu rossejat, que si diem nosaltres. El que passa que avui en dia tothom ha canviat el nom perquè ha pogut. Però la fideuà és el fideu número 3, la fideuà. En canvi, el fideu rossejat és el prim, el que et diuen cabell d'àngel. Després hi ha el número 5, que és el fideu de forat, que és el fideu per cassola. És una altra cosa, Aquest és una altra cosa. Sobretot fideu del número 3, més o menys. I a partir d'aquí, aquests fideus, si els voleu rossejar, els podeu rossejar.

0: Jo no ho recomano. El que farem, amb el sofregit, afegim els fideus. Els anem empapant. I tenim un caldo quasi calent, o calent, un caldo que pot ser de pollastre, sí? I afegim amb aquests fideus les trompetes de la mort, perquè no, la trompeta no necessita pas gaire cocció. I afegim les trompetes, i com un cop afegit les trompetes, que haurem fet un aioli, com ho he dit abans, i afegim una cullerada d'aioli a aquelles trompetes, una cullerada. Tot això ho remenem, ho hem remenat. I quan se l'hagi begut quasi tot, i afegim el brou, una mica de brou, a poc. No es tracta de tirar-li de cop, no es tracta de tirar-li de cop, però aquests fideus necessiten 10 minuts de cocció, solament 10 minuts. I aquí tens aquests fideus boníssims, que són boníssims. Que els podem tornejar, sí, agafeu peu de porc sense ossos, i hi afegiu peu de porc sense ossos. Que voleu tornejar el més difícil, cada més d'això, feu una mica de caipota bullida, i afegiu, feu una caipota senzillament amb un sofregit, i afegiu talls petits de caipota, i caipota, tenim uns fideus de trompetes amb caipota. Això ja és l'hòstia, això ja. I l'altre plat que feia jo allà al Torres Petit era un peu de porc farcit de negres. Aquest era territori. Sabeu que deien en Josep Pla, la cuina de la cassola? Doncs això és territori. Tenim el peu de porc, tenim les llenegues que són d'aquí. I jo això ho acompanyava amb unes mongetes de coll de cabra. O sigui, aquí tenim un plat que és comarca. 100%. I el que fem, senzillament, peus de porc bullits, perquè això a la carnisseria te'l poden donar bullit, però jo recomano que ho feu vosaltres. Per què? Perquè la bullició del peu de porc per treure els ossos és millor quan surt de l'olla, que estan tebis, aquell moment treure els ossos és molt fàcil. Un cop hem gelatinat els ossos, allà el peu de porc està gelatinat i fred, costa molt de treure, xafaràs el peu de porc. I el que fas és una mantellina, no sé si sabeu què és una mantellina, és la part que embolica els budells del porc, que això, el carnisser, dius, vull una mantellina per fer un farcit de peu, et dirà quina és. Vale, aquesta mantellina s'ha de posar en remull amb aigua, diverses vegades, perquè porta molta sang. Si el carnisser te la dona neta, cap problema. Això, el que fem, tenim la mantellina feta. El que farem és pelar els peus de porc. Allí tenim ja les llenegues saltejades, sal i pebrades. Senzillament això. A partir, estirem la mantellina. Un cop estirada, posem els peus de porc. Fem uns quadrats, més o menys, que superi el peu de porc. Superi el peu de porc uns 4 o 5 dits. Vale? I afegim el bolet per sobre, el bolet per sobre el peu, i el tapem amb la mantellina ben tapat. Un cop passada aquesta cosa, fem com si fos una croqueta, tal com sona. Té que ser farina, ou i pa ratllat. El que farem, senzillament, passem el peu de porc. El peu de porc, si voleu, podeu deixar a la nevera un dia per l'altre perquè agafi més cos, i així serà més fàcil de fer. Si no, el peu ha d'estar congelat, si voleu. A partir d'aquí, el que fem és passar-ho primer per la farina, després per l'ou, l'escorrim ben assorgut, allò amb els dits, anar-li donant copets perquè l'ou caigui, i el passem per pa ratllat. Un cop està passat per pa ratllat, el posem en un plat de paper de forn, o safata, i hi posem per sobre una mica de lard, lard de porc, o sigui, territori. A partir d'aquí, això al forn, amb el gratinador engegat, i que es vagi fent a poc, que el peu de porc quedi torradet, amb el seu perfum de llard que deixa anar, que el plat és molt bo. En quatre trossos de cansalada, ben fritadetes, que siguin tendrums, quasi, saltegem les mongetes seques del cos de cabra, i aquí tens per un acompanyament d'un peu de porc, que és una gelatina pura, que la llenega també és com una gelatina pura, i que tens, bueno, és una gelatina on ja fes cosa, i aquí tens unes mongetes que són cantant dels àngels. Bueno, això és un plat que és molt, molt, molt, molt bo. Sí. Això sí, que hauries de dojo, eh? O bé, ho feu com jo, una mica de quilòmetres i així us passa el que hauries. Perquè aquests dies també en mengem molt, eh? Nosaltres, però clar, aquí avui mateix estem a 32 graus. I escolta, ja m'he acabat a les dues de fer bicicleta, eh? Escolta, que estaven suant, suant, suant. Sí, però bé, escolta, què farem? Demà es toca a Subirus, tot de pujadeta. Bueno, 50 quilòmetres de pujadeta. Ja, però...
1: Dius,
0: Sort que
1: però
0: anem
1: què
0: amb
1: fas,
0: bicicleta
1: Pepe?
0: elèctrica, sort que anem amb bicicleta elèctrica, que
1: Home.
0: si no és el truquillo. Doncs bueno, Joan.
1: Molt bé.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
0: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
12: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
12: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix instituto.
13: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDI Vell. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
14: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
15: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
14: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
15: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
14: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
16: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
17: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
18: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
16: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
19: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format speed dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
20: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
19: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
0: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
21: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
22: Aprofitem per convocar agents del territori
2: escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
21: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
0: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
22: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I, no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
6: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
4: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
0: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir, van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a 10:45 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, dos, tres, fins a quatre castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 en folre i també un 3 de 9 en folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produint. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va bé, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Les actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà amb tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
23: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè, que sortirà de plaça Catalunya, i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous, com per exemple la plaça de les Glòries, que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè, i aquí la plaça en Sant Jaume, amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí, a plaça Sant Jaume, Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, i tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Sant Tecla, i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la Diada amb el 4 de 9 en folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la Diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
0: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
8: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
9: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
8: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho fan encantades i no ho deixaran de fer.
0: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
24: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
25: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... Tener el partido con tanta futbolista joven también es por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
24: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
3: la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
24: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpool Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
5: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Canllong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Canllong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
24: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
0: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

ha una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia

d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'una Lali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.
0: Vinc de no portar res a les butxaques.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

Porto desig de viure, d'arribar fins al final, de veure'm totes les nits i amb un glob poder volar. Estem-nos, som milionaris,

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de cuina per a residència. Esteticista. Persona encarregada d'establiment comercial. Responsable de manteniment, conserge. Personal administratiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Canta'm Vic Ocupació, tornada,
0: Ajuntament de Vic.
2: Que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: somos, mocedades aquí o qué? ¿Estem empanats?
1: Un, dos, tres.
0: Ja ho tens. Som-hi.
1: Cervella aquí, papà!
0: Poquito menos ya, ya arriba. Bien,
2: Para. La merda, puto vídeo.
1: M'esteu tornant els ous! Tots!

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola.

pare malalt, que la premi i li clavo una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida.

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït, rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit d'inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusta.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.